0: Aquest dissabte 3 d'octubre, Ses Salines es convertirà en un gran escenari d'art i cultura amb una nova edició de Art in Sal, una cita que enguany arriba a la seva 6a edició i que dedica un protagonisme especial a la dona creadora. Pintura, fotografia, escultura, instal·lacions, performance, dansa, música i art en directe ompliran els carrers, places i diferents espais del municipi. En xerram amb Sebastiana Gomila, ella és segona tinent de Batla i regidor de Cultura, Patrimoni i Turisme de l'Ajuntament de Ses Salines. Sebastiana, molt bon dia i benvinguda a la sintonia de Ràdio Balear.
1: Hola, bon dia i gràcies per convidar-me.
0: Sebastiana, com es presenta aquesta 6a edició d'Art in Sal i què significa per Ses Salines que aquesta iniciativa s'hagi consolidat?
1: Bueno, des de l'Ajuntament de Ses Salines estem molt contents perquè aquesta cita sigui un referent de sud de Mallorca per donar visibilitat als artistes i que la cultura i la pintura i totes les arts que representen surtin en el carrer i que no sigui només de visitar els museus, sinó que les pintures i surti al carrer.
0: Enguany heu volgut dedicar especialment la trobada a la dona creadora. Per què heu escollit aquest tema i què voleu reivindicar?
1: Bueno, nosaltres pensam que les dones sempre han tingut un paper molt difícil per totes les coses que estan quasi més dedicades als homes. I per això, enguany, varen tenir aquesta idea de donar visibilitat a les dones i rompre, que hi ha dones que han romput molts a diferents accions dins els àmbits de l'art, de la música i de la cultura, i hem volgut fer un referent a les dones per donar-los més visibilitat i per fer valer la seva feina.
0: I participaran més de 70 artistes. Què trobaràs públic quan recorries carrers i places de Ses Salines, Sebastiana?
1: Se trobaran en començant a les 5 de l'hora baixa amb una pintar amb arena i un body painting per nins, pintura de cares. Després hi haurà una pintura en directe, allà on se reflexaran les tres etapes de les dones amb una cara d'una atleta jove, una cara d'una atleta més major i una persona ja d'avançada edat de dones. Aquesta pintada en directe la pinten a Llum Miranda i en Daniel Reglero. I després hi ha dos escenaris, hi ha l'escenari de la plaça Major i l'escenari de davant l'església, allà on hi haurà diferents actuacions. Davant la plaça Major hi ha un espectacle de dansa que se diu Petjades, llavors hi ha Morgan Jazz, una DJ Miba i un Madison Group. A l'església hi haurà una DJ, una performance, Cuerpo y Materia, una Dolores García que fa una actuació piano, un altre DJ i llavors hi ha una actuació que és Marisa Rojas, Inesperança Sureda. Han volgut que quasi totes les actuacions fossin majoritàriament dones, les actuacions de la música per reivindicar les dones artistes. I també hi haurà un lloc allà on hi haurà vins, un espai de vins, de vins de mallorquins, i una zona gastronòmica.
0: Una de les particularitats d'Art in Sal és que el poble es converteix pràcticament en una galeria d'art a l'aire lliure, no, Sebastiana? Com s'ha aconseguit implicar també en els veïnats que cedeixin espais particulars?
1: Bueno, és un poc complicat, però donant gràcies a tots la gent que m'haurà deixat els seus espais. Nosaltres empleem particulars, dos espais, i llavors hi ha espais interiors que són propietat de l'Ajuntament, que també utilitzem per les exposicions. Però vamos, que tota la gent d'aquest carrer s'implica perquè bueno, tenen dificultats per poder entrar a casa seva, per poder sortir amb els cotxes, i des de l'Ajuntament els volem agrair la seva facilitat que ens donen cada any per poder realitzar aquesta nit.
0: Mos comentaves les diferents disciplines, no?, que es trobarà Art Insal. Sí. És precisament aquesta diversitat la que fa especial Art Insal?
1: Bueno, nosaltres creiem que sí, perquè se pot trobar de diferents especialitats que a gent li agradarà més una cosa que l'altra, sí. I per això trobem que és una nit especial per aquestes coses. Que la gent pugui disfrutar a l'aire lliure de tot l'art que hi ha i que està representat en el carrer de Set Salines.
0: Des de l'Ajuntament, quin paper té Art Insal dins l'estratègia cultural i turística de Set Salines? Pot ser també un reclam per a persones que visiten el municipi, Sebastiana?
1: Sí, també, perquè es posa dins el mapa Set Salines. Es posa dins el mapa Set Salines i que puguin visitar Set Salines i que vegin que és un raconet petitet, però que té el seu encant.
0: Per als qui encara no coneixen Art Insal, què els hi diries perquè aquest dissabte 3 d'octubre s'acostin a Set Salines?
1: Bueno, jo m'agradaria que m'ho visitassin, si és el primer any que ho venguin, o ho mirin i ho disfrutin. I la gent que ja ha vengut els altres anys, bueno, la gent troba que és una qualitat de fer carrer, de treure la cultura en el carrer que fa que Set Salines que aquest dia sigui una cosa diferent, i que no hi falti detall.
0: Doncs ho recordam, aquest dissabte 3 d'octubre Set Salines es converteix en un gran escenari d'art i cultura amb la dona creadora com a protagonista. Sebastiana Gomí, la segona tinent de Vala i regidora de Cultura, Patrimoni i Turisme de Set Salines, moltes gràcies per haver-nos explicat tots els detalls d'aquesta nova edició i bueno, que vagi tot molt bé, que sigui tot un èxit, d'acord?
1: Vale, moltes gràcies i esperem que el temps ens acompanyi, que és el que ha passat més pena de tot.
0: Esperem que sí. Esperem que sí, que doni una treva, no?
1: Sí, que ens doni una treva aquestes hores que la gent fa un gran esforç perquè això surti bé.
0: Clar que sí.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, fins una altra, que vagi molt bé.
1: Adéu. Gràcies.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la dolça nit de l'art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
3: Radio Balear, la nostra ràdio.

0: Ja arriba una nova edició de la Fira d'Oportunitats de la Pobla i volem conèixer detalls d'aquesta fira que es durà a terme aquest mateix dissabte. Per això ens acompanya na Maria Magdalena de la Fuente, que és la regidora de l'Ajuntament de la Pobla. Maria Magdalena, molt bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Bueno, com dèiem, dissabte, dia 3 d'octubre, aquesta nova edició, la segona de l'any, perquè hi ha que recordar que feis, diguéssim, dues convocatòries, no?, d'aquesta Fira d'Oportunitats a la Pobla, no, Maria Magdalena?
1: Efectivament, com que hi participen els comerços, pues fem dues edicions a l'any. Per norma general, un és el primer dissabte del mes d'abril,
0: sí,
1: i l'altre el primer dissabte del mes d'octubre, en quant a lo que és de temporada. Renova amb temporada i la veritat és que és una bona oportunitat per adquirir prendes a molt bon preu. No va ser mari, com dic jo.
0: Efectivament. Començarà envers de les 9 del matí, no, aquesta fira?
1: Sí, l'horari en el públic és... bé, vull recordar que l'emplaçament és a la plaça Major.
0: Sí.
1: I l'horari en el públic serà de les 9 del matí fins a les 6 de l'hora baixa, ininterrompidament.
0: Què podrà trobar la gent que visiti aquesta fira d'oportunitats, Maria Magdalena?
1: Doncs pues mira, vos conc que hi participen 15 comerços locals, perquè és una fira que està única i exclusivament enfocada en promocionar el comerç local d'aquí de la Pobla. I podran trobar pràcticament de tot, perquè hi tenim moda, tèxtil d'home i de dona, hi ha roba interior,
0: sí,
1: hi ha sabates, hi ha una joieria, hi ha joguines, i participa també una papereria que ara just que han començat els curs escolars d'infants, si qualcú necessita material escolar, una motxilla també la podran comprar. Productes de la llar, també, que sempre molt venen bé. Enguany, com a novedat, hi participa un comerç que se dedica a la venda de robots de cuina. I bé, ja tenim molta oferta i és una de les fites importants per reunir-nos a la plaça i omplir els armaris i adquirir productes d'excel·lent qualitat amb un tracte immillorable en el millor preu.
0: I a més també comptareu amb la col·laboració d'en Vivi, no?, que bueno, estarà fent caricatures, no?
1: Així és, jo animaria tothom que vulgui venir a fer les compres a la plaça, que s'acostin a la seva paradeta, que farà caricatures a tothom que ho vulgui, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. I bé, també és una bona oportunitat per dur-se en un record aquesta fira.
0: Fires com aquestes, fires d'oportunitats, en el cas de la Pobla, que feis dues edicions a l'any, és una manera, no?, també d'incentivar el comerç local, promoure aquest producte a quilòmetre zero, no?
1: Així és, ja t'he dit que és una fira que està totalment consolidada. És veritat que ara molts d'altres municipis fan una versió semblant,
0: sí,
1: però crec que varen ser un dels pioners. De fet, ja ni recordo els anys que se'n fa, i de fet se'n fan dues edicions, com he dit, anualment, amb un horari bastant extens, no tan sols només de matí, perquè clar, vull recordar que es trau va fins a les 6 de l'hora baixa, pensant a tota aquella gent que fa feina fins al migdia, o bé hostaleria, o bé a qualsevol altra empresa, que es cap vespre mos puguin visitar, i sobretot el que tu has comentat, és donar suport en el comerç local, i l'Ajuntament, com no podria ser d'una altra manera, està al teu costat.
0: Maria Magdalena, tu com a regidora de comerç, precisament, quins són els ànims dels comerciants, dels comerços, davant aquesta fira d'oportunitats?
1: Bueno, jo t'he dit que tenim comerços que hi participen des de això vol dir que la veuen positivament i és prou interessant per ell, perquè repeteixen participació edició tras edició. Per tant, ho valoro molt positivament. I ja t'he dit que és una cosa que programant d'un any per l'altre, sempre amb consens i triant les dates, normalment per regla general són aquestes dues que vos he comentat abans.
0: Sí.
1: I bé, fem feina plegats, si tothom s'implica.
0: aquí la col·laboració entre Ajuntament, la regidoria que tu dus i el comerç és molt important, no només per dur a terme aquestes edicions de la Fira d'Oportunitats, sinó fer feina conjuntament amb altres iniciatives, altres col·laboracions, no? durant tot l'any, com per exemple ara també el tema de campanya de Nadal i Reis, no? Per exemple.
1: Sí, és. Ara just el Jordi van tenir la campanya Compra i Viatge,
0: sí,
1: on hi participaven tots els comerços. Els clients diríem que fan unes compres en els comerços durant els comerços. Se van sortejar 5 viatges a Menorca. I bé, és una campanya que veure que ja fa 3 anys que la feim i la repetim perquè té molt bona acceptació.
0: Sí.
1: I dilluns m'he de reunir amb l'associació empresarial per ja començar a preparar la campanya de Nadal. Quin plantejament li donam i quines idees me proposen.
0: Doncs ja ho saben, dissabte dia 3 d'octubre de 9 a 6, aquesta nova edició de la Fira d'Oportunitats a la plaça Major de la Palom. Conegut amb més detall, doncs, el que podrà trobar la gent que visiti aquesta fira. Maria Magdalena de la Fuente, regidora de Fires, Comerç, Indústries i Mercat, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i animar la gent a participar d'aquesta Fira d'Oportunitats, no?
1: Així és, si estem molt al permet, perquè també perill un poquet, però després en el final és molt imprevisible, això sí. Estem, esperen que la puguen celebrar. Vos convido a visitar-nos, a conèixer el poble, a gaudir de la nostra gastronomia, perquè també està bé venir i fer un vermutet o un variat, inclús quedar a dinar. I a el poble, com dic, tenim de tot.
0: Doncs amb aquesta convidada ens quedem. Maria Magdalena, com sempre, moltíssimes gràcies i fins a una propera ocasió.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia. Adéu.
2: Esporles torna a ser més dolç que mai. Arriba la Fira Dolça d'Esporles, una cita molt especial que enguany celebra 20 edicions dedicades a la rebosteria i als productes tradicionals de Mallorca. Ensaïmades, crespells, bunyols, rubiols, torrons i coques, parades de dolços artesanals, més de 200 expositors, activitats infantils, tallers de cuina i rebosteria, xeramiers, gegants, ballada popular i moltes sorpreses més. I abans del gran dia, no perdis la dolça nit de l'art, amb cultura, exposicions i experiències gastronòmiques. Fira Dolça d'Esporles, 20 edicions, fent més dolça la tradició. Organitza l'Ajuntament d'Esporles. No hi faltis!
3: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
4: Esbrollador.
5: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterránea como...
4: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
5: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
6: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
7: Radio Balear, un sabor muy nuestro.
0: En unos segundos llegaremos a la una, boletín informativo, y después abriremos el tiempo de tertulia aquí en el matinal de Radio Balear.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no donis les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígano.
1: En el Polígamo.
0: Ei!
2: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca davant del Santuari de Lluc els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya, mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tas de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca.
3: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.

0: Es Brollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
3: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.

0: han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
1: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
2: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.

0: Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: Arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. El dissabte 3 d'octubre, la plaça Major s'omple de comerç local, ofertes i grans oportunitats. De 9 del matí a 6 de l'hora baixa, trobaràs descomptes i rebaixes en moda, calçat, complements, llar i esport. A la participació dels comerços locals, vine a Sa Pobla, compra el comerç local i aprofita les millors oportunitats. Fira d'Oportunitats de Sa Pobla, dissabte 3 d'octubre a la plaça Major, Ajuntament de Sa Pobla.

0: Atenció, amants de l'art. Dia 3 d'octubre, Ses Salines es vesteix d'art en l'Art Insal. De les 5 de l'hora baixa a mitjanit, més de 60 exposicions d'artistes, música en directe, art en viu, dansa, tallers familiars, gastronomia i vins de la terra. I enguany, amb protagonisme especial per a les dones artistes. Art Insal 2026, una nit, tot l'art. T'hi esperam!
1: Cancanoli, restaurante italiano, italiano.
2: Cancanoli, restaurante italiano, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli. En Santa María,
3: cancanoli. Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62 10 41.
4: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
2: Cancanoli, qué bueno. Cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
1: Italiano, italiano, italiano.
5: Radio Balear, un sabor muy nuestro.

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli.
2: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
1: Esa María, cancanoli.
3: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
4: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
1: Cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
5: Uy.
6: ¿Qué vols, Tomeu?
5: Què m'han dit que has canviat el tractor?
6: Bet, si l'he canviat, estigui fotut, l'altre.
5: I què has fet? L'has tirat?
6: En en Pérez li he venut.
5: Has fet el cap viu?
6: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2, en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
5: On? Polígamo.
6: En el Polígamo?
5: Ei!
7: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

0: Atenció a mans de l'art. Dia 3 d'octubre, Ses Salines es vesteix d'art en l'Art Insal. De les 5 de l'hora baixa a mitjanit, més de 60 exposicions d'artistes, música en directe, art en viu, dansa, tallers familiars, gastronomia i vins de la terra. I enguany, amb protagonisme especial per a les dones artistes. Art Insal 2026, una nit, tot l'art. T'hi esperam!
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. Esa María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
3: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
1: Cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Ui!
5: Què vols, Tomeu?
4: Què m'han dit que has canviat el tractor?
5: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
4: I què has fet? L'has tirat?
5: En Pere, li he venut.
4: Has fet el cap viu?
5: Sí, n'he pres molt. Ja no donis les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parc de bomberos.
4: On? Polígamo.
5: En el polígamo.
4: Ei!
6: Arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. El dissabte 3 d'octubre, la plaça Major s'omple de comerç local, ofertes i grans oportunitats. De 9 del matí a 6 de l'hora baixa, trobaràs descomptes i rebaixes en moda, calçat, complements, llar i esport. A la participació dels comerços locals, vine a Sa Pobla, compra el comerç local i aprofita les millors oportunitats. Fira d'Oportunitats de Sa Pobla, dissabte 3 d'octubre a la plaça Major, Ajuntament de Sa Pobla.
7: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. En Santa María, Can Can Can Canoli.
2: Can Canoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
3: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
1: Can Canoli, qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Atenció, amants de l'art. Dia 3 d'octubre, Ses Salines es vesteix d'art en l'Art in Sal. De les 5 de l'hora baixa a mitjanit, més de 60 exposicions d'artistes, música en directe, art en viu, dansa, tallers familiars, gastronomia i vins de la terra. I enguany, amb protagonisme especial per a les dones artistes. Art in Sal 2026, una nit, tot l'art. T'hi esperam!
5: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.